0: Senyor, per poder ser sembradors d'esperança al nostre món i molt particularment en aquesta arxidiòcesi que el rep avui
1: amb gran entusiasme. Y muy particularmente en esta arxidiòcesi que le recibe
0: hoy. Muchas gracias, moltes gràcies, benvingut.
1: Gràcies,
0: Sant Pare Leo
1: bienvenido, XIV. Santo Padre León XIV.

0: El Crist és com el cos humà. És un. Encara que tingui molts membres.
1: El Crist.
0: Ja que tots els membres, ni que en siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs,
1: todos nosotros,
0: esclaus
1: o griegos,
0: o lliures,
1: esclavos o libres,
0: hem estat batejats
1: hemos
0: en
1: sido
0: un
1: bautizados
0: sol esperit
1: en un sol
0: per
1: espíritu,
0: formar un sol cos.
1: Para formar un solo cuerpo.
0: I a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix esperit.
1: Y dados como bebida por el mismo espíritu.

0: su redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: M'ajuda a ser la mirada. M'ajuda perquè és com si fos el nostre àngel de la mort.
2: El que m'ajuda a ser la mirada és saber que no estic sol. Tinc a Jesús, la meva família.
3: Since that moment, I started to experience what good fellowship feels like.
4: Jo sé que en el meu dia a dia, sense el Senyor, no sóc capaç de res.
5: En 43 anys que tinc de vida, no ha passat una jornada que no hagi aixecat la mirada al cel.
6: Jo alço la mirada cada cop que passejo per la naturalesa i contemplo la creació del meu
7: món. Quan vaig descobrir que Déu volia comptar amb mi, vaig estar en els tempos de incertidum, de no saber de bien, pues, por donde tirar.
8: Gràcies per tota la seva grandesa i tot el regal que fa cada dia i ets conscient que és la seva relació amb la mirada.

que en la senyal de la creu ens manifestes la teva misericòrdia. Fes que la humanitat pugui trobar en el Crist crucificat i ressuscitat l'esperança de la salvació, perquè així puguem contemplar en les seves ferides glorioses la llum del teu amor. Preguem al Senyor.